Doncs amb el libertango de los panis bras, amb este somriure també en la cara, perquè sí, perquè la Mundial, perquè el Mundial, perquè aquest últim partit, perquè aquesta segona estrella, també té marca de les nostres comarques. 12:44, seguim.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Què faries tu per Xàtiva? Suma't a l'equip de protecció civil i col·labora en el benestar i protecció dels teus veïns i veïnes. Inscripcions de dilluns a divendres de 7:30 del matí a 2:30 del migdia, aportant el teu currículum en la seu de la policia local, al carrer Canonge Cirujeda número 9. Més informació al web municipal. Ajuntament de Xàtiva.
2: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.

0: ha jugat en Dénia i la final, pues, el recorregut final se celebra en Xàtiva. Reunirà tenistes de nombrosos països que competiran per sumar punts dins del circuit ITF i optar a una borsa de premis de $15,000.
1: Bueno, que ni tan mal, també t'ho dic jo.
0: Sí.
1: Vale, sabem que és un torneig molt important i, a més, és un torneig que se celebra en diferents pobles, en Gandia, en Dénia. Són més de 4 dècades de tenis professional.
0: Sí.
1: I també, sobretot, Aitana, on n'hi ha joves promeses que després, bueno, se converteixen en noms de, valga la redundància, de renom.
0: Sí.
1: Contaràs cada dia, a partir del dilluns, entenc, una xicoteta crònica als matinals d'este horizon, no?
0: Sí, a veure si estem parlant del pròxim Rafa Nadal i no ho sabem.
1: Sí que ho sabem, sí, perquè la veritat que tots els anys ens sorprenem amb la quantitat d'informació i de noms i de resultats que hiixen en este horizon. Bé, doncs gràcies, Aitana, per contar-nos esta última hora de l'esport, perquè sí, en l'esport també hi ha últimes hores. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: I ho fem per a saludar a la nostra estimada Carla Benavent, que està en el mòbil i en l'ordenador. Ja a tope preparant l'hora 14. Perdona, avui que tard, lo siento, però és que ja has vist que molta actualitat avui.
1: Tranquil, jo quan tu digues.
0: T'he dit a l'hora 14 quasi.
1: Però fet, o sigui, tot el que heu escoltat des de les 7:20 del matí fins a ara mateix és la 1:30, quasi.
0: Sí.
1: Pues fins ara.
0: Bueno, per si hi ha algú que s'acaba de connectar a la ràdio, que li contem, Carla?
1: Bueno, continuem molt pendents de les altes temperatures després d'eixer rebentó. No diria tèrmic, sinó
0: no, és càlid, càlid. És càlid.
1: D'ahir.
0: Hem de canviar el xip. Ens ha dit José Ángel que és càlid.
1: Bueno, va afectar a molts municipis de la Cala de Navarrés. També estem pendents de les nostres temperatures de les nostres comarques, avui, demà i sobretot dijous, que farà molta calor. I ens quedem en la Canal perquè Navarrés acull este dijous la jornada d'autoprotecció davant dels incendis forestals, que per cert em pareix una jornada molt xula, que ojalà puguem contactar amb ells per parlar d'això.
0: Més se n'haurien de fer.
1: Sí. I res, serà a la vesprada al centre cultural i està oberta tant als veïns del municipi com als pobles de l'entorn. Sense deixar els incendis, Rafael Guaraf s'ha intensificat durant este mes les tasques de neteja i condicionament de camins rurals i zones forestals. 15 persones treballen en estos dispositius gràcies a una subvenció del CEPE amb l'objectiu de reduir el risc durant els mesos d'estiu. I canviem de tema.
0: I perdó, que l'altre dia ja ho vam parlar amb l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, amb la paradoxa de reduir el risc precisament quan més risc n'hi ha d'incendis forestals i precisament quan més es prohibís per part de les autoritats, per part de la Generalitat Valenciana, evitar al màxim fer aquest tipus de treballs forestals. Però és que és la mateixa Generalitat Valenciana i la mateixa DIPU, o el mateix CEPE, en aquest cas, institucions públiques, que donen les subvencions ara. És per fer-nos-lo mirar. És per fer-nos-lo mirar. Perdó, ja està.
1: No, no.
0: Breu incís forestal friqui.
1: No, és de veres. No. Recorda que l'estiu passat van ser... Jo recordo que ho vam analitzar uns 30-40 en lo que és l'estiu d'incendis.
0: Bueno,
1: ho tenim apuntat.
0: Ho tenim apuntat. I de fet, enguany,
1: enguany
0: estem apuntant-los ja.
1: I n'importem ja molts.
0: Des del 18 de febrer, que tenim el primer incendi localitzat a Carcaixent...
1: És que ni estiu.
0: ...que va tallar, se'n recordaran els oients, durant diversos dies i va provocar retards en la línia C2 de Rodalies i tal. Des d'eixe dia, a Carquixent, fins a l'últim que va ser fa dos dies a Vallada, portem ara mateixa, a 21 de juliol, comptabilitzats, que no siguen quan et incendi, que no siguen incendis menudets, incendis que la Generalitat ens notifica, 25 incendis a les nostres comarques.
1: 25, eh?
0: I estem a 21 de juliol. Queda encara tot el mes de juliol, tot el mes d'agost... I setembre.
1: I agost són molts dies,
0: eh? O sigui que anirem comptabilitzant-los i anirem comptant-los. Per cert, havies dit, perdó, Carla, de temperatures.
1: Sí.
0: Vols rànquing, ja que...
1: Rànquing?
0: Sí, ja que
1: sí,
0: estem així, ara mateixa, a les nostres comarques marquem ja algunes dades importants, com és quasi 37 graus a Énguera, o també els 35,6 a Sumacàrcer, cosa que també és prou habitual. Ara mateixa, així a Xàtiva, tenim també 35.
1: Vale, bueno, ja està. Canviem de tema, ja estava de temperatures. Ens anem a la Granja de la Costera, on la piscina municipal continuarà tancada com a mínim fins al dijous, perquè el dilluns va haver una incidència sanitària, i l'Ajuntament ja l'ha buidat, ha fet les tasques de neteja, de desinfecció, però bueno, només tornarà a reobrir quan les analítiques garanteixin que l'aigua és apta per al bany. Bueno, continuem a Cerdà. El consistori ha convocat una plaça administratiu per a funcionari de carrera. A més, la convocatòria servirà per a crear una borsa de treball amb les persones que aproven l'oposició, encara que no aconseguisquen la plaça. I més assumptes. A Senyera, l'Ajuntament ha posat en marxa l'elaboració del segon Pla Municipal d'Igualtat i ha obert un procés participatiu perquè la ciutadania puga fer les seves aportacions a través d'un qüestionari en línia. I més coses. A Carcaixent, la col·laboració veïna ha sigut clau este cap de setmana. La policia local i la Guàrdia Civil han evitat dos intents d'ocupació il·legal d'habitatges i, a més, l'Ajuntament ja ha començat a tapiar els immobles afectats. L'ocupació està en totes les nostres comarques.
0: A l'ordre del dia, però també llevant l'exageració.
1: Sí, home, clar.
0: Ja.
1: Sí, home, clar.
0: Avui, justament, en la redacció hem parlat molt de com ens agrada exagerar alguns mitjans de comunicació, coses que no són tan exagerades.
1: I després està xena tots.
0: Ah, Carla, anem a ello. Vinga, anem a anar acabant amb farmàcies de guàrdia, si et sembla.
1: En Xàtiva, la de Josefina Ballester en Germanías, en la Costela de Vallès i la de Fernando Bas en Moixent, la Canal de Navarrés Xella i en la Ribera Alta, l'Ènova i Gavarda. I està així tot.
0: T'agrada Art de Bogotá?
1: Sí, m'agrada. Los perros. Corre con
2: ganas que esta noche aguanto.
0: Ahir que la van tocar, ahir en la celebració del Mundial i tot el rotllo.
1: Està guai.
0: Pues avui és que és el Dia Mundial dels Gossos.
1: Ai, en sèrio? Sí. Pues no m'has portat els gossets.
0: No, no vaig a portar així els gossos, jo. Si són més grans que...
1: És de veres, no prepararia l'hora 14. No prepararia l'hora 14.
0: Tu imagina't tu, així, el meu gos, que és més gran que tu i que jo. O els dos, així parlant i lladrant. Però ara parlarem amb la gent de les PACs de la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva i a tu te tornem a escoltar a l'hora 14, Xàtiva i Comarques, a 2 i 17, i La Ventana, 7 i 20. Tens alguna cosa clara ja o comptes a l'hora 14? Sí?
1: No, no, ho tinc clar. Parlem amb Alberic, que és de cine. Farà una programació molt xula i damunt en llocs diferents, és a dir, no és sols en un
0: no lloc ubicat. Lloc.
1: No. Entonces,
0: però a la fresqueta, no? Imagina.
1: Sí, suposa que sí. Aquesta vesprada del 7 i 20 ho farem tot i ho direm tot.
0: T'escoltarem. Gràcies, Carla.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: 15.000 anys, 15.000 anys, quan els primers llops van començar a apropar-se a assentaments humans, van anar evolucionant, com tota la vida, no? Han anat evolucionant, en aquest cas, junt amb nosaltres, junt amb els humans. No només com a guardians, en l'inici era així, no? Sinó que després van passar de ser guardians a ser caçadors i després ja a convertir-se, sens dubte, en, per a molta gent, membres de la família. Sobretot en l'actualitat, tenint de compte en com de complicat és formar una família humana. N'hi ha gent que preferís formar una família perruna perquè simplement a la resta no li arriba. Perquè tenim el ritme de vida que tenim i la pasta que tenim per a sobreviure, no per a viure. I, doncs, això. Hi ha molta gent que considera els gossos part de la seva família. Més de 900 milions... 900 milions, de gossos n'hi han en el món. Tants milions no n'hi han a la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva, però uns quants sí que n'hi han. Jordi Ruiz, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Jordi, molt bé.
0: Feliç dia del gos al president de la Societat Protectora, no?
1: Feliç dia del gos, sí. Bueno, al final ens aporten felicitat, així que és un gran dia.
0: És un gran dia. No sé, us celebreu d'alguna manera? Feu alguna cosa especial? No avui, sinó esta setmana? Feu més conscienciació o simplement és un dia més i ja està?
1: No, a veure, no és que siga un dia més, però sí que és cert que a vegades pues, el fet de, diguem, de que la protectora d'animals pues, estigui regida per càrrecs voluntaris i altruistes, pues, també com bé dius tu, Jordi, del ritme de vida que portem, de vegades els events van condicionar-se un poc a les agendes que tinguem. No obstant, sí que és cert que és un dia i ja de pas te dono les gràcies per haver fet memòria i aquest repàs important que has fet, perquè sí que és un dia per a tindre conscienciació de que tenim uns membres en la família que si triem són els nostres animalets, els nostres gossets, i al final, pues això, ells aporten tot el que tenen sense demanar res a canvi i tinguem que cuidar-los.
0: Bueno, jo ho dia, que és que hi ha molta gent que ara mateixa l'únic que es pot permetre o l'únic que pot plantejar-se és tindre una família de gossos.
1: Bueno, jo la veritat és que tampoc m'ho plantejo així com a tal, però sí que és cert que tens molta part de raó. És cert que avui en dia pues, tinguem moltes càrregues i de vegades pues, al final les persones pues, triem que, diguem, acordar les nostres, diguem, necessitats o possibilitats. A vegades pues, tens que prendre aquest tipus de decisions. Cert és també de que n'hi ha, quan per exemple parlem de les adopcions dels gossets, pues, també n'hi ha que fer-ho des d'un punt de vista responsable, perquè avui en dia pues, ja, afortunadament, queda lluny el veure el nostre gosset com i ser guardià, com fes una referència abans, de que era el que mos cuidava l'horto o mos cuidava el secà. No, a banda de que poden fer-ho, que no deixaran de fer-ho, perquè això és un instint que tenen ells de protegir els seus humans, sí que és cert de que nosaltres tinguem que procurar per ells i al final pues, això també, a donar-li si ser benestar, també comporta unes despeses a les que les persones que decidim incorporar a aquest membre de família, a aquest gosset, tinguin que estar disposats també a atendre-los, perquè n'hi ha necessitats veterinàries, n'hi ha necessitats alimentàries i, com no, pues, també algun capritxet que de vez en quant pues, també se'l tenen molt bé.
0: Sí, no, a veure, una cosa no lleva l'altra. Vull dir, no és relativament barat tindre un gos, però bueno, més barat que una família d'humans, en este cas sí que en bona part ho és. Deies tu, Jordi, una paraula que sempre ens agrada molt repetir quan parlem amb tu, que és allò de la responsabilitat. I jo sempre et pregunto el mateix, però més encara en un dia com avui crec que és important remarcar-ho. N'hi ha un canvi de xip? La gent és més responsable?
1: Jo vull pensar que sí, Jordi, i de fet, de vegades, inclús els números, encara que no van tot lo de pressa que a vegades volem, val, o com considerem que hauria de ser, però sí que és cert que n'hi ha certes tendències de que ja veus a la gent, pues això, de que va modificant aquestes conductes. N'hi ha molta gent ja avui que no es planteja l'anar-se'n de vacances és el seu animalet i fa les seues gestions per a trobar aquests jocs, i en el suposat cas que n'hi ha vegades que, pues, lo que diguem, no trobes aquests jocs on us permetis que algo que una persona que té un gosset pues, ho considera tan necessari, pues és cert que cada vegada, també més, n'hi ha i seus jocs amb residències canines on pots fer, diguem, on pots deixar el teu animalet, però ben cuidat, a canvi d'una despesa, però en este cas pues, és una garantia de que tens pues, el teu animalet ben cuidat i que tu això no te priva de que tinguis que fer un viatge, ja siga per necessitat o siga perquè el necessites, diguem, o per gust, que se sol dir.
0: Viatges, estiu, vacances, bueno, són paraules que sempre han sigut delicades per al món animal, per als gossets.
1: Molt.
0: Com s'afronta aquest estiu, Jordi?
1: Pues la veritat és que com tots els estius, Jordi, hem de mantindre l'alerta, hem de fer conscienciació, per això també utilitzem les nostres xarxes, el nostre dia a dia, i compartint amb la gent que ve, que cada vegada, afortunadament, són més socis i padrins que venen allí al refugi els dissabtes, en el dia que tot ja l'audiència ja bé sap que els dissabtes és el dia que estem allí en el refugi perquè puguem vindre i conèixer-nos en persona. Pues, a través d'això és com anem gestionant tot i com fem aquesta conscienciació a la gent. I ja et dic, jo, per lo menos, en este cas vull ser positiu. Sí que és cert que això no lleva de que tinguem que estar alerta, de que tinguem que seguir fent aquests consells de crida a la responsabilitat en casos, sobretot, pues, per exemple, com en esta setmana, que anem a tindre una onada de calor, pues, que la gent evite els passejos en hores plenes del dia. Si ja pensantament com a nosaltres, com a ser humans, doncs, òbviament, hem de pensar de cara als nostres animalets, que ells també són sers vius. No puguem pensar de que ells no els afecta, i més tenint en compte doncs, que les altes temperatures que agarra l'asfalt, etc etc. Entonces, totes aquestes coses és bo recordar-les, i també dir allò d'estar alerta, perquè, a pesar de ser un poc positiu en quant als números, seguissin havent massa abandonaments en aquestes dades.
0: Sí.
1: Aquestes dates...
0: Quines dades barallem?
1: Són... Bueno, no te diria un número concret, sí que és un pico que sol estar ahí, es manté, pot baixar, de fet baixa, la tendència normalment està siguent a que baixa un poc, ja dic, no tot lo ràpid que voldríem, però sí que és cert que són èpoques de l'any en les que tens que incrementar, diguem, i aquesta alerta no la pots deixar de tindre. Perquè, de fet, mira, sense anar més lluny, l'altre dia jo fent un passeig en el cotxe, pues justament me vaig topar amb dos animals que anaven per la carretera. I dius, bueno, què ha passat? Què tal? Pues resulta, al final, que pareixer que s'havien escapat d'algun xalet. Però són coses que... pareix que les normalitzem i no deguem de normalitzar-les. N'hi ha que fer una crida de crida a la responsabilitat de que si els tens en els teus terrenys, pues que els tinguis ben tancats, perquè és que algun dia inclús la responsabilitat civil que tinguem de cara als nostres animalets, això també ha evolucionat. Som responsables d'aixòs animalets.
0: Has dit una cosa molt interessant, Jordi, que a tots ens ha passat i molts no hem sabut reaccionar o no hem sabut reaccionar a temps. Què passa quan ens trobem a uns animalets, això, per la carretera, te'ls trobes o per un camí, ara que, com bé has dit, hi ha més gent en els xalets, en les casetes, etc. Què hem de fer?
1: Pues, òbviament, el primer que n'hi ha que fer és ficar en coneixement de les autoritats. Per això, moltes vegades, disposem dels telèfons d'alerta, sobretot, diguem, per a lo que és una qüestió immediata, i després, en el cas de que ha hagut en ocasions que en un moment donat inclús algú ha pogut agafar aquest animalet, pues, òbviament, ficar-se en contacte en l'autoritat, bé siga local, depenent de la zona o de la mancomunitat, i aleshores ficar en coneixement d'aquestes autoritats, que són els que podran passar-li el lector a l'animalet, i en qualsevol cas, a lo millor, trobar a la persona que estarà buscant-lo, a lo millor inclús de forma desesperada. Entonces, lo primer que tengo que fer sempre és contactar en els mitjans d'alerta, bé siga a través del 112 o bé siga, si han pogut agarrar-lo, pues, portar-lo a dependències policials, i aleshores pues, des de la policia, pues, ells ja saben el que tenen que fer, passar-li el lector, si troben al propietari, diguem, pues, contacten en ells, i en el cas de que no, pues, ja fiquen, diguem, s'activa el protocol que tinguin establert en cada localitat o mancomunitat, pues, ficar-se en contacte amb les protectores que presten el servei de recollida, etcètera, etcètera.
0: Jordi, acabem i ho fem com sempre fem, animant a la gent a que forme part de la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva, de les PACs, que, recordem, està oberta sempre per a tot el món.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. I sí, seguim fent aquesta crida, perquè mai ens cansarem de dir de que conforme augmenta el múscul associatiu, a molts més llocs anem a poder arribar, a molts més animalets anem a poder ajudar. I simplement, pues, això, a través del correu de colabora@protectoraxativa.org poden contactar-nos i preguntar-nos per com poder formar part de la família SPACS, que estarem encantats d'atendre-los.
0: Jordi, gràcies com sempre per atendre els micròfons de Ràdio Xàtiva, gràcies per estar en la cadena SER, i t'he posat la nostra cançó, la cançó que sempre posen quan parlem d'animals, de gossos, perquè avui és el Dia Mundial del Gos, este Animal Instinct de The Cranberries, que jo sé que t'agrada també.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Cuida't, amic.
1: Un fortíssim abraç. Igualment.
0: Adéu.
1: Igualment, adéu.

En el Benidorm de finals dels anys 80, un home amb una ambició desmesurada va tindre allò que en castellà diríem un chispazo de genialitat delictiva. Va fer-se passar per qui no era. Estava obsessionat amb lucrar-se amb la venda de l'últim solar disponible en primera línia de la mar. El problema és que aquest terreny no li pertanyia. Amb un plan descabellat va engatussar un inversor i es va embolsar 400 milions de pessetes. L'episodi va ser la major estafa comesa en la ciutat alacantina. Després del sonat colp, es va descobrir qui estava darrere. Un tipet que li deia Rafael, encara que també era honorat, o Miguel Ángel José Luis, que era l'amo d'un xicotet bar i el gerent d'una discoteca, a més d'altres negocis bastants turbis. En la premsa local va ser apodat com el rei de los bajos fondos. Què pot contar-li Rafael a una escriptora i guionista sobre el seu cas? Això és el que conta la sinopsi de l'holandès d'Elisa Ferreira.

0: Radio Xàtiva Cadena Ser.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
3: Ha escapado.
2: Está buscando una nave patrulla.
4: Acaba de coger la roja.
5: ¿Qué abominable planeta tienes en el punto de mira?
6: ¡Una estrella fugaz!
7: Necesito un amigo. Un mejor amigo.
8: ¿Qué es eso?
9: Este és un dels trailers que van a retransmitir-se aquest estiu al Beric. El municipi es converteix en una sala de cinema a l'aire lliure amb l'edició Alberiques de Cine, una proposta cultural per a gaudir del cine en diferents espais del municipi que ara coneixerem. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya avui Isabel Beta des d'Alberic. Què tal, Isabel?
10: Hola, molt bona vesprada, Carla. Què tal?
9: Molt bé. Per què heu posat pel cinema d'estiu a la fresca? No és la primera edició, veritat?
10: No, no és la primera edició. Ja fa varios anys que estem fent tot els estius. Sí.
9: Bueno, enguany hi ha una selecció molt variada de pel·lícules. Com es tria la programació?
10: Bueno, la veritat és que se tria per posar un poc per a tots els públics. Es posa, en generalment són pel·lícules infantils i després pues, per a públic en general. Sí.
9: Quines són les pel·lícules? No sé si ara mateix podries dir-les o prefereixis que ho repasse jo. No sé si ho tens a mà.
10: Bueno, sí, ho tinc més o menys a mà, sí.
9: Val, doncs dis-les.
10: Sí, ho tinc a mà.
9: Recorda mira, quins, quan són, clar.
10: Comencem el dissabte 25 de juliol, aprofitant que és la fira d'un barri d'ací d'Alberic, que és Santana, entonces farem el cine a lo que és la plaça Constitució. I després també posarem una pel·lícula infantil el dijous dia 30, que també són les festes d'una urbanització que tenim així molt gran, que es diu Sant Cristóbal. Farem una pel·lícula infantil. I després hi ha pues, tots els divendres, hasta arribar hasta el 4 de setembre, en diferents punts de la població pues, anirem posant pues, Jumanji, Zootropolis 2, Mario Bros, Torrente Presidente, i això és la programació que hem programat per a aquest estiu, sí.
9: Que xulo, bueno, com bé estàs dient, trobem molt tipus de pel·lícules molt variades. Està pensat per a totes les edats, veritat?
10: Sí, claro, la idea és que siga per a tots els públics, perquè de fet és la gent que sol vindre. Sempre sol eixir la gent en, pues, a sopar, nosaltres posem taules, ui, perdó, posem caires, entonces montem les pantalles cada vegada en una ubicació, en alguna plaça del poble, i pues, la gent pues, solem agarrar el bocata i ens posem allà a sopar i a veure la pel·lícula. I clar, sempre és sí. Públic familiar.
9: Clar, perquè estàs dient que poseu les pantalles en diferents llocs del poble. Quin és el motiu d'aquesta decisió? De normal es fa com en un lloc, per exemple, posar a l'aire lliure en un teatre, en un teatre o a l'aire lliure, i vosaltres ho fem en diferents llocs.
10: Sí, pues la idea va sorgir de l'alcalde de fa ja molt de temps, pues més que res per apropar el cine a la gent. I no
9: sí, al poble, clar.
10: Sempre, sí, claro, si ho ubiques en el mateix lloc, pues la gent se té que desplaçar i, a més, a la gent li fa molt de convoi veure que el té pues, molt proper de casa i que simplement, a lo millor, a l'eixir de casa ja pot tindre allí el cine aquesta nit. I pues, em mou en quadrilles del veïnat i hem observat des de fa molt de temps que ho fem aixina i que a la gent li agrada que cada vegada ho programes en un lloc diferent.
9: Clar, també és una manera d'apropar la cultura a tots els veïns, no?, a cada carrer i també pues, a fer poble, que diguem.
10: Clar, ja que traus la cultura al carrer, pues, per lo menos que no siga sempre les mateixes ubicacions, que no siga sempre la plaça o que no siga sempre la Glorieta, que és un parc natural que tenim nosaltres en el poble i que l'aprofitem per fer moltes activitats. Però bueno, i Xina també t'arrimes a llocs que de normal pues, no es faria mai ninguna cosa.
9: Clar, sí. Les projeccions són gratuïtes, no? Entenc.
10: Sí, les projeccions són gratuïtes.
9: Clar,
10: sí,
9: vosaltres,
10: al mig del carrer.
9: Sí, vosaltres poseu les cadires i tal, o ho tenen que portar els oients o les persones
10: No, portem nosaltres les caires, sí. Els operaris porten les caires i la gent agafa una caire, s'assenta i ja està.
9: Bueno, quin paper té la cultura a l'estiu des de la programació d'Alberic? Perquè al final portar el cine també al poble és xulo, és important.
10: Sí, pues el problema és que quan arriba l'estiu pues tots sabem que clar. Els pobles pues, tota la gent mou cap a les urbanitzacions, cap a la platja, però bueno, també molta gent mos quedem en el poble. Entonces, des de fa temps pensarem pues, en això, en fer algun tipus de programació cultural per a la gent que se queda al Beric, per els motius que siguen, pues, que puga disfrutar un poc de que siga un estiu diferent. Fer cultura al carrer sempre va molt bé.
9: Clar, i és a les 10, veritat?
10: A les 10, sempre és a les 10 de la nit, sí.
9: Molt bé. I, bueno, suposo que hi haurà, no sé si vosaltres també ho porteu, altres activitats culturals previstes per Alberic en el que queda d'estiu.
10: Pues n'hi ha activitats ara per als xiquets, que t'ha dit també, com s'ha dit, en el barri de Santana, que també es fan altres activitats, com parcs infantils d'aigua i xocs, algun berenaret. Sí, se fa un poc de cultura i de festa per tall de passar l'estiu d'una manera un poc més diferent, ja que ens quedem al poble, sí.
9: Bueno, Isabel, quina és la pel·lícula que més ganes tens de veure?
10: Pues la veritat és que jo crec que la de Mario Bros és la única que no he vist. Però bueno, segurament acabaré veient-les totes, i si no és que no passa res. Sí,
9: pues mira, jo tinc ganes de veure Zootropolis. Aniré, m'assomaré, perquè m'encanta esa... Vaig veure la primera i vull veure també...
10: Pues vale, pues allí t'esperem.
9: Bueno, Isabel, per acabar, convida als nostres oients a anar a veure el cine d'Alberic.
10: Bueno, pues convidar a todo el món que si té ganes de passar... Jo ja no sé si dir un poquet de fresqueta a l'estiu, perquè els dies que estan fent són molt pesats, però bueno, de passar un rato entretingut i algo diferent, no estar en casa davant de la tele, pues és una bona ocasió per agarrar un bocata i a disfrutar un poc al carrer.
9: Isabel Beta, des d'Alberic, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Espero que vagi molt bé tots els caps de setmana i dies que tingueu cinema i Alberic. Gràcies per estar amb nosaltres.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
9: Adéu, una abraçada.
10: Adéu.

recordem que Alberiques de Cine comença el pròxim 25 de juliol, que és este dissabte, a les 10 de la nit, amb la projecció d'Un funeral de locos. Continuarà durant els mesos d'agost i setembre amb títols com Lilo i Stitch, Jumanji, Siguiente Nivel. Jo crec que totes les pel·lícules que he dit estan molt xules. I també a mi una que fa molta curiositat, estava comentant-li a Isabel, és Zootropolis 2. Mario Bros també està molt bé, i Torrente Presidente, que també llama molt l'atenció, sobretot en els més majors. Bueno, totes les sessions són a les 10, com anava dient, i són en espais diferents del municipi, com ha dit Isabel, són gratuïtes i són una aposta molt segura per a apropar el poble i per fer poble. I si he de dir una de les meves pel·lícules preferides que m'encantaria que posaren, perquè sempre em trobo en moltíssims llocs que fan cine, per exemple, Canals, Alberic, però ningú posa, no sé si aneu a reconèixer, però esta pel·lícula que jo crec que és de les meves preferides.

No sé si la reconegueu, és de la pel·lícula de Ratatouille, és una de les millors pel·lícules inspirades en cuina, en animalets, d'animació, molt xula, la veritat. I, bueno, ja que és en francès, jo crec que és fàcil d'identificar. Acabem esta ventana, bueno, en l'entrevista, amb la cançoneta de Ratatouille.